0: Te recomienda la OCDE a España que aproveche el dinamismo para reducir deuda y reconstruir reservas fiscales.
1: Ha sido esta una nueva madrugada de intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. Varios drones iraníes han alcanzado la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait, causando heridos, lo que ha obligado a suspender y desviar vuelos. Y en nuestro país, los delitos de odio aumentaron un 23,6% en 2025 y con 2.417 infracciones registraron la mayor cifra de la serie histórica, según el Ministerio del Interior. Sepan además que una incidencia eléctrica ha obligado a interrumpir la alta velocidad entre Valladolid y Venta de Baños. Son las 13, 9 y 3 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Bon dia, Callosa de Segura viu avui el segon dels tres dies de dol oficial decretats per l'Ajuntament davant del presumpte assassinat masclista d'una veïna d'este municipi del Baix Segura a mans de la seva parella. La Guàrdia Civil manté arrestat al presumpte homicida a l'espera de que siga posat a disposició judicial. El crim es registrava este dimarts al matí en la vivenda on convivia la víctima, que segons les primeres dades de la investigació va morir ofegada. Poc després, l'home s'entregava a la Guàrdia Civil. No hi ha constància d'antecedents de violència de gènere entre els dos, encara que el detingut havia sigut denunciat per una parella anterior. I seguim pendents d'un incendi forestal a Igueruelas, a l'interior de la província de València. El foc s'iniciava al migdia d'ahir i era donat per controlat poc abans de les 7 de la vesprada, encara que seguís actiu. El professorat de l'ensenyança pública complís 18 dies en vaga indefinida. Les negociacions en la conselleria siguin estancades. El calendari de mobilitzacions preveu per esta jornada la celebració d'assemblees en centres i comarcals. Però, al marge d'aquest calendari, piquets de docents estan tallant de nou este matí el trànsit en diferents punts de la ciutat de València, com l'Avinguda del Port, i mantenen també l'acampada que van iniciar el dilluns a la nit en la plaça de la Mare de Déu. A més, este dimecres, tots els sindicats de l'educació concertada han convocat una vaga parcial amb aturs d'una hora a l'entrada del treball i concentracions davant dels col·legis per a reclamar avanços en qüestions com la jubilació parcials dels professorat o millores en les plantilles. Quant a l'horatge, el cel estarà avui poc nuvolós en general, amb intervals nuvolosos en el nord d'Alacant i sud de València durant la primera meitat del dia, on no es descarten ruixats febles i aïllats, vent fluix, ocasionalment moderat, i temperatures en descens, sobretot a la província d'Alacant i a l'interior de València. Les màximes es van a situar avui entre els 27 i 28 graus a l'ombra en les tres capitals de província.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Síguenos por internet en OndaCero.es.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: al ultimátum de Estados Unidos para sancionar a empresas extranjeras que cooperen con el régimen. Y en Navarra, 5 policías forales han fallecido en un accidente de tráfico. La furgoneta en la que viajaban se ha salido de la vía y ha chocado con un camión en la P8 a la altura del Goibar. La autopista permanece cortada a esta hora. Son las 11:03, 10:03 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
1: Noticias Comunidad Valenciana.
2: Què tal? Bon dia. L'assassí de Patricia, de 48 anys, en el domicili que tenien en comú en Callosa de Segura, la província d'Alacant, està previst que passi a disposició judicial a partir de demà dijous. Durant la jornada d'avui, els agents van a seguir amb les pesquises i la presa de declaracions a l'espera de conèixer els resultats de l'examen forense que s'està desenvolupant en l'Institut de Medicina Legal d'Alacant. L'autòpsia previsiblement confirmarà que Patricia va ser ofegada per la seva parella, que ja ha confessat el crim. Per cert, que la coordinadora feminista de València ha convocat esta vesprada una concentració contra la violència de gènere en la plaça de l'Ajuntament de la capital després de conèixer este nou assassinat masclista. Serà a les 8 de la nit. Seguim en successos, en pàgina de successos, perquè la Guàrdia Civil ha intervingut 11 milions de cigarrets i més de 8 tones de picada de tabac, tot valorat en 5 milions d'euros en una operació contra el contraband i la falsificació de tabac. El grup operava des de les províncies de València, Màlaga, Granada i Còrdoba, on elaboraven, empaquetaven i distribuïen cigarrets a nivell internacional. D'altra banda, els contem també que la Guàrdia Civil ha detingut el presumpte autor de 3 robatoris de cable de coure d'enllumenat públic entre els mesos de març i maig en les localitats valencianes de Bunyol i Alboratxe. I el sindicat UGT organitza avui en la seva seu de València la jornada Començar de Zero per a obrir i oferir informació pràctica sobre recursos i prestacions socials, desmuntar estereotips i visibilitzar experiències reals d'inclusió laboral i social. Bon dia.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. Siguientes productes.
4: Hoy en día sobreanalizamos todo. Un mensaje, una mirada, un ya te digo algo.
5: ¿Qué querrá decir con eso?
4: Si tarda en contestar, malo. Si contesta rápido, sospechoso. Y se pone un punto final. Entiende lo importante y deja de darle vueltas a lo demás. La brújula, con Rafa Latorre. El análisis que se centra en lo importante. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.

0: Este fin de semana, toros en Apunt. Sábado desde la Plaza de las Ventas, Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román con toros de la ganadería Victorino Martín. Y domingo, corrida en solitario de Borja Jiménez. La Feria de San Isidro en directo a las 7 de la tarde en Apunt.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: La dona asesinada a Callosa del Segura es la cuarta víctima de violencia masclista en la comunidad en el que porten daño. Bona vesprada, enseguida estarem a la Vega Baja per a conèixer l'última hora d'este nou crim. Avui continuem mirant al sector educatiu que ja porta 18 dies de vaga indefinida. Parlarem també de novetats en la instrucció judicial de la dona, entre altres notícies que estan passant així a la comunitat. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. El presumpte autor del crim masclista de Patricia, de 48 anys, ocorregut aquest dimarts a Callosa del Segura, a Alacant, passarà a disposició judicial demà dijous. El Ministeri d'Igualtat condena el feminicidi i confirma el cas. 23 dones han sigut assassinades per violència de gènere des de gener a Espanya. L'última hora, des d'Onda Cero, Vega Baja, Esther Sánchez.
3: En la Comunitat Valenciana las cifras de 2026 son estremecedoras. 4 mujeres han muerto a manos de sus parejas y exparejas junto a 2 de sus hijos y una niña de 3 años víctima de la violencia vicaria. 3 de esas muertes se han registrado en la provincia de Castelló, mientras que las 4 restantes han ocurrido en la comarca alicantina de la Vega Baja desde marzo. Manuel Pineda, su delegado del gobierno en Alicante.
4: Son cifras insoportables, que nos interpelan como sociedad y que nos obligan a seguir actuando con firmeza y unidad. La violencia de género es una cuestión de Estado.
3: Mientras continúa la investigación del crimen de Callosa de Segura, localidad que se encuentra de luto, a la espera de la autopsia que previsiblemente va a confirmar que Patricia fue estrangulada tras una discusión. El detenido, también de 48 años, que se entregó y confesó el crimen, tenía denuncias previas de exparejas.
2: Y después de este nou crim masclista y con cada primer dimecres de mes, la coordinadora feminista de Valencia dura a terme esta vesprada una concentració contra totes les violències masclistes. Serà a partir de les 8 en la plaça de l'Ajuntament. Amparo Sánchez.
5: Una concentració en la qual també aprofitaran per a recordar a l'última assassinada a mans de la seva parella a Callosa. Candy Barroso és portaveu de la coordinadora.
6: Y mientras los asesinatos y las agresiones machistas surgen como setas por todos los lados, la Conselleria de Igualdad y el coordinador de violencia no hacen más que recortar los presupuestos.
2: L'Audiència de València ha admès la personació de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la instrucció de la causa de la dona per a exercir el seu dret de defensa. Els magistrats de la secció segona estimen així el recurs d'apel·lació que va interposar el cap del Consell contra l'acte de la jutgessa instructora que havia denegat eixa personació, Núria Moreno.
7: Diu este tribunal que s'han acordat diligències que podrien permetre una inculpació futura de l'aforat en ser Mazón, recordem, diputat autonòmic, i que ha de tindre l'oportunitat com ell reclama de conèixer els detalls de la investigació. L'Audiència de València deixa clar en el seu escrit que el seu pronunciament es limita exclusivament a resoldre si ha d'admetre's o no a la personació.
2: I els contem també que es compleixen 18 dies de la vaga indefinida dels docents de l'educació pública i les negociacions segueixen pràcticament encallades. Els sindicats CIF i AMPE sí que estan treballant amb la conselleria en aquests grups de telemàtics que es van iniciar el dilluns, però STPB, Comissions Obreres i UGT, que conformen la majoria, no estan acudint perquè entenen que només es busca dilatar la negociació. Des de CIF demanen sensatesa i responsabilitat a totes les parts.
7: El portaveu d'Educació de CIF, José Seco, entén que el seu paper és acudir a aquests meses de treball per a tractar d'arribar a un acord i fa una crida a una negociació que estiga exempta, diu, d'estratègies polítiques.
8: Parece que es de sentido común de que si se trabaja un texto, quiero pensar que mejorado en esas reuniones, se nos proporcionará ya esa redacción final y cada organización decidirá qué opina y a partir de ahí, pues evidentemente, esperemos que se desencalle esto. Hay que pedir responsabilidad por todas las partes.
7: CESIF ha avançat que portarà a la Fiscalia els missatges d'odi en xarxes arran del seu suport a l'acord salarial, a més del fet que en la nit del diumenge no pogueren eixir de la Consell.

0: conselleria per les protestes que hi havia al carrer. Rafael Cantó és portaveu de CESIF.
1: Estamos recogiendo documentación, todo lo que aparece en redes, de las citas personales que se hacen. Si hay un delito, la fiscalía debería perseguirlo de oficio.
0: El sindicat assegura que l'Estat, no sols l'administració autonòmica, també té competències educatives i ha avançat mobilitzacions a partir de setembre en totes les comunitats autònomes. Exigeix, a més, un pla nacional d'equiparació salarial perquè tots els docents perceben el mateix sou.
2: I avui segueix la polèmica sobre qui hauria de desallotjar els professors que des de dilluns estan acampats en la plaça de la Verge de València en el cas de que la protesta interferisca en els actes de la festivitat del Corpus Ramon Pérez.
3: La delegada del govern central, Pilar Bernabé, recorda que les ordenances municipals principals de l'Ajuntament de València prohibixen expressament acampar a la ciutat. Entén, per tant, que ha de ser la policia local qui desallotge.
4: La Policía Nacional no levanta tiendas de campaña, no levanta infraestructuras que ocupan el espacio público, pero no es porque lo diga la delegada del Gobierno, están las ordenanzas municipales. La Policía Nacional siempre garantizará el ejercicio del trabajo de los funcionarios municipales cuando tengan que hacer cualquier tipo de requerimiento.
3: La delegada, a més, demana al govern municipal que dialogue amb els acampants per a buscar una solució. El professorat també reclama una solució que permeta no interferir en eixos actes del Corpus, com ha explicat una d'elles, Laura Bellver.
5: Nosaltres tenim tota la voluntat i estem obertes a parlar, a dialogar amb l'Església, amb la comissió del Corpus i amb qui faça falta. I respectar 100% les tradicions de la ciutat de València i la cultura.
3: L'alcaldessa de València, Maria José Català, també es mostra partidària del diàleg, però insisteix que en cas de desallotjament la competència és de la Policia Nacional. Acusa la delegada del govern central de posar-se de perfil amb este conflicte. De moment, avui el muntatge del tapís floral que es col·loca amb motiu del Corpus a la façana de la Basílica s'està col·locant sense problemes.
2: I les Corts estudia denunciar davant la Fiscalia el grup de professors que ara fa dues setmanes accediren a l'hemicicle del Parlament valencià per a protestar per la vaga educativa indefinida. Van llançar papers al cap als diputats des de la planta superior i foren després desallotjats.
3: Una possible denúncia que Compromís rebutja de ple. El seu síndic, Joan Baldoví, parla d'un fet insòlid i perillós i opina que PP i Vox volen perseguir judicialment així el professorat en vaga.
6: Això denota que tenim un govern que s'està posant nerviós, que la situació està superant-los. Veiem un govern que està desbordat. Partit Popular i Vox estan absolutament desorientats.
3: Fons de la presidència de les Corts expliquen a Onda Cero que encara no s'ha decidit res i que davant qualsevol acció així es redacta un informe, però no ho fa la presidència, diuen, sinó els lletrats del Parlament.
2: I un informe de la plataforma de docents en Lluït avala la viabilitat econòmica de les reivindicacions del professorat. L'estudi elaborat a partir dels pressupostos de la Generalitat per a 2026 indica que 1.700 milions d'euros podrien ser derivats a l'educació pública.
7: Asseguren que fins i tot, sense una reforma del sistema de finançament autonòmic, la Conselleria d'Educació disposa d'un marge econòmic significatiu que permetria avançar en la reducció de ràtios, la millora de les plantilles, el reforç de l'atenció a la diversitat i la recuperació retributiva dels docents. Escoltem a una de les portaveus.
8: Hem identificat tres fonts principals de finançament. La primera és l'increment de 450 milions d'euros que rep Educació en els pressupostos de 2026. La segona són els diners procedents dels descomptes aplicats al personal que ha secundat les jornades de vaga. I la tercera són els fons europeus pressupostats però infraexecutats. És a dir, uns recursos que la mateixa conselleria ja ha reconegut que poden mobilitzar-se amb més intensitat en els propers cursos.
7: La Conselleria d'Educació ha qüestionat aquest informe i assegura que les xifres presentades no reflecteixen un finançament real ni disponible.
2: I els qui també han organitzat tres jornades de vaga al nostre territori és l'escola concertada. Com s'ha viscut a Castelló, Lorena Pardó?
9: Demanen la renovació de l'acord de jubilació parcial, plantilles més àmplies i l'equiparació dels sexenis i complements en la pública. Les famílies veuen justificades les reivindicacions. José Antonio Rodríguez, portaveu de la Concapa.
10: Entendemos que ese tipo de reivindicaciones, consellería, tiene que estar receptiva, porque también de lo que estamos hablando tampoco son temas donde creo que haya tanta distancia. Me parece más que razonable que lo manifiesten. Todo lo que sea generar distorsión en el día a día, a ninguna familia le gusta. Otra cosa distinta es cómo se está haciendo. Son paros, no es huelga del día entero, porque es una manera de manifestar y decirle, sentémonos, solucionémoslo y que esto no vaya más.
9: La vaga ha tingut un seguiment, segons estimació dels sindicats, del 45% dels convocats.
2: L'època de sacrificis a fora al Musafes ja ha acabat, així de contundents es mostren des de UGT a la factoria de la Ribera. Reivindiquen les polítiques laborals que el sindicat ha exigit a l'empresa, la qual demana ara temps per a estudiar-les. Arribem així a les 2, es deixem

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts. Arrenquem Comunitat Valenciana en la Onda de dimecres 3 de juny i quan són les 2:30 els comentem. Avui parlarem de tecnologia, d'innovació, de sostenibilitat, també de producte amb la cooperativa Consum i molt més en mitja horeta de ràdio que arrenquem i que ho fem de la mà pues, de la nostra companya d'informatius, Amparo Piqueres. Bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a comentar primer els temes d'actualitat i de seguida comencem amb altres assumptes.
2: Bé, doncs comencem per eixam mala notícia que van conèixer ahir i se presunte crim masclista, presunte autor, perquè no presunte crim, que està confirmat, però sí que el presunte autor del crim masclista de Patricia, una dona de 48 anys de Callosa del Segura, passarà demà dijous a disposició judicial. El Ministeri d'Igualtat condena este feminicidi i en la Comunitat Valenciana les xifres de 2026 són desoladores. 4 dones han mort a mans de les seues parelles i exparelles al costat de 2 dels seus fills i una xiqueta de 3 anys víctima també de violència vicària. Dir que bé, aquestes xifres que anem coneguent, la veritat és que ens posen, no, els pèls de punta. Són morts que s'han registrat també així a la comunitat i davant d'això, després d'este nou crim masclista de Callosa del Segura, a la província d'Alacant, i com cada dimecres de mes, la coordinadora feminista de València dura esta vesprada a partir de les 8 en la plaça de l'Ajuntament de València, una concentració contra totes les violències masclistes. Hem conegut avui també que l'Audiència de València ha admès la personació de l'expresident de la Generalitat, de Carlos Mazón, a la instrucció de la causa de la dona per a exercir el seu dret de defensa. Els magistrats de la secció segona estimen així el recurs d'apel·lació que va interposar l'excap del Consell contra l'acte de la jutgessa instructora que havia denegat, recordem, ixa personació. Es compleixen 18 dies de vaga indefinida des docents de l'educació pública i les negociacions segueixen pràcticament encallades. Es sindicats CESIF i AMPE sí que estan treballant en la conselleria en aquests grups telemàtics que es van iniciar dilluns. Este PB, Comissions Obreres i UGT, que conformen la majoria sindical, no estan acudint perquè entenen que només es busca dilatar la negociació. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, defensa la gestió de la conselleria que està fent de la vaga educativa i assegura que Educació està treballant al màxim possible i demana als sindicats que deixen de banda qüestions que per a Pérez Llorca són, diu, polítiques.
3: Yo pienso que si dejamos al margen cuestiones políticas que algunos intentan aprovechar, se llegará a un entendimiento con bastante naturalidad. Si estamos todos de acuerdo en que tenemos que mejorar la educación, pues yo creo y debo pensar que tiene que ser fácil llegar a un entendimiento y por lo tanto yo abogo a eso, a que nos centremos en lo importante, que dejemos las estrategias políticas, las estrategias electorales sindicales y que nos centremos de verdad en lo importante, que es la educación.
2: Y hoy seguís la polémica sobre qui hauria de desallotjar els professors que des de dilluns estan acampats així a València a la plaça de la Verge en cas de que la protesta interferisca en els actes de la festivitat del Corpus. La delegada del govern, Pilar Bernabé, recorda que les ordenances municipals de l'Ajuntament prohibixen expressament acampar a la ciutat. Per tant, entenc que ha de ser la policia local qui desallotge. A més, ha demanat al govern local que dialogui amb els acampats. L'alcaldessa també es mostra partidària del diàleg, però insisteix en que, en cas de desallotjament, la competència és de la Policia Nacional. Què diuen els professors? Pues reclamen una solució que permeta també no interferir en els actes de Corpus. Més allà del tema educatiu, que tenim molt, perquè avui també s'han organitzat jornades de vaga al nostre territori de l'escola concertada i és el segon dia de les proves d'accés a la universitat. Avui s'han examinat, entre altres, assignatures d'anglès i d'història. Dir que contem també que la Conselleria de Serveis Socials estarà dotada en 2026 amb 2.731 milions d'euros, 144 més que l'any passat. Recordem que els consellers estan en les Corts pues, un poc desenvolupant, no?, els pressupostos per a 2026 en cada una de les seues conselleries. Parlarem també de Fort Almussafes i de moltes coses més, però ho farem en la brújula Comunitat.

0: Valenciana.
1: Aquesta vesprada, a partir de les 7:20, amb Ramon Pérez. Vos escoltarem, companya. Fins ara.
0: Gràcies.
1: Perquè quan són les 2:34, Andrea Gut, molt bona vesprada.
0: Què tal? Bona vesprada.
1: Volem contar-los als oients que la UGI ha iniciat un cicle de tallers sobre com observar l'eclipse de sol total que tenim aquest estiu d'una forma totalment segura. Molt necessària, això, que tots volem veure l'eclipse, però com ho fem?
2: Sí, ja estàvem tardant en parlar d'aquesta cita importantíssima, astronòmicament parlant, que tenim aquest estiu, i ese 12 d'agost, com bé dius, i la Universitat Jaume I ja s'està ficant les piles a través de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana del programa Campus Obert del Servei d'Activitats Socioculturals, i amb l'objectiu d'apropar la ciència a la ciutadania, ha organitzat diversos tallers en tot el territori per a donar a conèixer què és un eclipse i com observar-lo sense perill, perquè pot ser perillós per a la vista, per exemple, amb ocasió d'aquesta cita del 12 d'agost. En total seran 4 els tallers que es faran en les diferents seus de la UGI i que s'han iniciat avui dimecres en la seu de l'Interior, concretament en Sogorb, on s'han impartit 2 sessions en les que han participat sobre unes 40 persones entre alumnat amb diversitat funcional de la residència de l'Alt Palància, del Centre d'Educació Especial, i també l'alumnat de l'EPA de Sogorb i el públic en general. Els tallers continuaran el dia 16 de juny en Sant Mateu, seu del Nord, i el dia 3 de juliol en Forcall i el dia 10 també de juliol en Vilafranca, aquestes 2 localitats de la seu dels Ports. Els tallers seran impartits per el tècnic de la Unitat de Divulgació de Científica i Ciència Ciutadana, Carles García, i tindran un caràcter teòric pràctic i estaran oberts a la societat en general sense límit d'edat, en grups d'entre 20 i 25 persones. I el propòsit de la iniciativa, segons ens han explicat, és donar una pinzellada sobre el que és un eclipsi, les causes, l'observació, la història, i també sobre com protegir-nos per a poder veure'l sense perill, que anirem a explicar com fer-lo amb aquestes ulleres que han de ser homologades, que han de complir unes pautes, i sobretot planificar dies abans, si és possible, des d'on anem a veure'l, no? Sobretot si vivim en una ciutat com València, com Castelló o Alacant, per a no tindre sobretot res davant ni res dalt que ens impedisca veure bé aquest eclipse total. I bé, per el demés és el tema de la protecció que diguem, davant d'un fenomen astronòmic d'aquestes característiques, va ocupar pues, una part important del temps de la proposta conjunta de la UGI. Així que la part pràctica consistirà en la fabricació d'un projector solar casolà, basat en el concepte de caixa fosca, per a poder observar l'eclipsi de forma indirecta.
1: Doncs tindrem que buscar més informació, sí. D'ací a l'eclipsi tenim molt de temps per anar recabant tota aquesta informació, pues estes jornades gratuïtes per a saber com veure-lo, des d'on veure-lo, això cadascú que averigua un poquet i que trobe la millor manera de fer-ho, però hi ha que veure'l. Sí. Gràcies, companya.
2: Gràcies a tu.
1: I fins ara, pel que es deixem ara amb innovació. Bé, tots hem experimentat alguna vegada la mateixa sensació, la de mirar el mòbil, el patinet o qualsevol dispositiu i comprovar que la bateria s'està esgotant just quan més sovint la necessitem. Ara imaginem este mateix problema multiplicat en un dron que ha de completar una missió, en una embarcació o en qualsevol sistema de transport que necessita funcionar durant hores i hores sense interrupcions. Per això, un dels grans reptes tecnològics actuals no és només generar energia neta, sinó aconseguir que els sistemes tinguin més autonomia, siguin més eficients i puguen adaptar-se també als diferents usos. En aquest context, treballa l'Institut Tecnològic de l'Energia, que forma part de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, de Redit, amb projectes com Helios i Navaitec, que exploren noves formes de combinar bateries i hidrogen renovable per ampliar aquestes possibilitats de mobilitat del futur. El projecte Helios, finançat per l'IBACEM-ACI, desenvolupa sistemes híbrids que integren bateries de liti i piles d'hidrogen per aprofitar els avantatges de les dues tecnologies. L'objectiu, doncs, és augmentar aquesta autonomia, millorar el rendiment energètic en aplicacions de mobilitat lleugera com drons o patinets elèctrics que necessiten cada vegada doncs, més temps de funcionament i majors prestacions. Per la seva banda, Navaitec trasllada aquest coneixement en un àmbit molt diferent, la mobilitat marítima, un sector on la reducció d'emissions és especialment complexa i on l'hidrogen renovable es presenta com una d'aquestes alternatives amb més potencial de futur. Doncs primer vaig a saludar a Sara Chaparro, la responsable de màrqueting i comunicació de Redit. Sara, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Begoña, què tal?
1: Molt bé, per a que tu ens introduïsques al nostre convidat d'avui, que ens puga parlar un poc més d'aquests grans projectes que tenim avui sobre la taula.
3: Efectivament, i per a conèixer millor

0: al parc, preferir l'horari d'estiu, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
1: Entrant en les bones temperatures, com estem entrant, en l'aspecte de la nostra nevera canvia i s'ompli d'aliments lleugers que ens ajuden a combatre la calor, però aportant tots els nutrients necessaris. I dins d'este menú, les cremes fredes són, sens dubte, les protagonistes absolutes. Avui, en l'espai de la cooperativa Consum, anem a parlar del gazpacho. Amb Mamen Eslava, de l'equip de comunicació de la cooperativa. Bona vesprada, Mamen, com estàs?
2: Hola, bona vesprada a tots.
1: Conta'ns quins són els ingredients per a fer un gazpacho ben bo i refrescant.
2: Bueno, el gazpacho més que un plat ara ja s'ha convertit en una tècnica, no? Que admet moltíssimes variacions. Tot i això, el més conegut i apreciat pues, continua sent el gazpacho andalús, que aprofita les verdures i hortalisses típiques d'aquestes dates i té com a ingredients pues, tomaquets, pimentons i cogombres, que es lliguen entre si amb oli d'oliva i vinagre per donar com a resultat pues, un dels plats més universals de la temporada.
1: Sí, sí, així és. Què és el més important per a fer un bon gazpacho? O sigui, algun truc infal·lible?
2: Sí, bueno, el truquet. Per a elaborar un bon gazpacho andalús, l'essencial és aprovisionar-se de tomàquets de bona qualitat. Les tomàquets de pera són les més adequades normalment per a fer esta coneguda sopa freda. I el més important és utilitzar tomàquets això, ben madures i clar, que la resta d'ingredients pues, també siguin de temporada i es troben al seu punt. L'altra cosa que cal tindre en compte és batre molt, molt, molt bé tots els ingredients per a que el resultat siga pues, lo més lleugeret possible. I clar, pues, bueno, servir-ho ben, ben, ben fresquet.
1: Exactament, això és la màgia del gazpacho, no? I de les variants de la recepta clàssica, què ens pots comentar?
2: Bueno, en tenim moltes, no? Encara que siga el més conegut, el gazpacho no ha de ser només a base de tomaca, no? Sinó que li podem afegir pues, altres fruites i verdures de temporada. La remolacha, que li donarà a més un color molt vistós, o la bresquilla, per exemple. També es pot eliminar del tot la tomaca i substituir-la per altres ingredients. Pues el gazpacho de cireres, el de meló d'alxer, pues, que estan molt bons també. I altre plat molt popular, que podríem considerar també una varietat de gazpacho, és el ajo blanco o gazpacho blanc. És una sopa freda a base d'ametlles, pa i all, i és típic de la cultura de l'Andalús també. De l'ajo blanco pues, també n'hi ha moltes varietats, se li pot afegir coco o meló, i encara que sempre pues, això, respectant l'ingredient principal, que són les ametlletes.
1: En aquest cas, les ametlletes. Sí. Sembla que de vegades ens costa diferenciar entre el gazpacho i el salmorejo, no? No sé si mos pots donar algun tip per a diferenciar-los.
2: Sí, és molt freqüent que pot portar a confusió, no? Perquè l'únic que tenen en comú és la tomaca, però el salmorejo és un plat cordobès a base de tomaca, sí, pa, all, oli i vinagre, que solen anar acompanyat d'ou dur i de pernil. Uh-huh. És més consistent.
1: Exacte.
2: El salmorejo, pues això, és un poquet més pesat que el gazpacho pel pa, però podem substituir-lo per poma per a espessar-lo i així pues, eliminar el component calòric o bé pues, fer-ho apte per a celíacs.
1: Claro.
2: A més, el salmorejo, com la resta de cremes fredes, també admet variacions. Podem afegir-li cirere, remolacha, mango o papaya i servir-lo pues, a llagostins, anchoves o formatge. Uh-huh. Bueno, molt bo.
1: Molt bo, molt bo. Aquestes cremes fredes seran, per al calor, són el que millor ens va. Així que res, ens acomiadem amb bon sabor de boca en aquest cas, Mame. Moltíssimes gràcies, hasta la próxima semana.
2: Adiós.
3: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos

0: I parlant de sostenibilitat, d'innovació de productes, ens han fet les 3 de la vesprada, així que acabem el programa d'avui així. Ja saben, continuen ara en Onda Cero amb molta més informació i tornem demà a les 2:30 per a contar-los moltes més coses d'allò que passa al nostre territori, a la Comunitat Valenciana. Així que gràcies per acompanyar-nos i que tinguem bona vesprada. Adeu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes, 3 minutos para resumir.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: L'assassinat masclista de les últimes hores a Callosa de Segura es confirma com això, com un assassinat masclista. L'agressor ha confessat el crim a la Guàrdia Civil i el cos de la víctima, Patricia, a França i a l'autòpsia. Avui dimecres és el segon dels tres dies de dol oficial al municipi. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Carlos Mazón tindrà accés a tota la investigació de la Dana. Li ha concedit l'Audiència de València contradient així la jutgessa i pendents, com no, de la vaga educativa indefinida a la qual sumem avui aturades a l'educació concertada. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. L'assassí confés de Patricia, a qui va assassinar este dimarts a Callosa, al Baix Segura. L'assassí passarà a disposició judicial demà dijous. El Ministeri d'Igualtat condemna el feminicidi i confirma que es tracta efectivament d'un nou cas de violència de gènere. Última hora, Onda Cero a Torrevella, Esther Sánchez.
2: En la Comunitat Valenciana las cifras de 2026 son estremecedoras. Cuatro mujeres han muerto a manos de sus parejas y exparejas junto a dos de sus hijos y una niña de 3 años víctima de la violencia vicaria. 3 de esas muertes se han registrado en la provincia de Castelló, mientras que las 4 restantes han ocurrido en la comarca alicantina de la Vega Baja desde marzo. Manuel Pineda, su delegado del gobierno en Alicante.
3: Son cifras insoportables, que nos interpelan como sociedad y que nos obligan a seguir actuando con firmeza y unidad. La violencia de género es una cuestión de Estado.
2: Mientras continúa la investigación del crimen de Callosa de Segura, localidad que se encuentra de luto, a la espera de la autopsia que previsiblemente va a confirmar que Patricia fue estrangulada tras una discusión. El detenido, también de 48 años, que se entregó y confesó el crimen, tenía denuncias previas de exparejas.
1: L'Audiència de València permet des d'avui la personació de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, a la investigació judicial de la Dana. Els magistrats estimen així el seu recurs d'apel·lació contra la jutgessa instructora que havia denegat ja ixa personació en diverses ocasions anteriors. Diu l'Audiència ara que s'han acordat diligències que podrien permetre una inculpació futura de Mazón i que, per tant, ell ha de tindre l'oportunitat de conèixer tots els detalls de la investigació. De fet, l'advocat de Carlos Mazón anuncia que es

0: estudiarà impugnar aquelles diligències, totes aquelles diligències que diu hagin excedit els límits propis de la instrucció i hagin vulnerat drets del seu representant, drets de Carlos Mazón. Es compleixen, mentrestant, 18 dies de la vaga educativa indefinida i les negociacions continuen encallades. Els sindicats CESIF i ANPE sí estan treballant amb conselleria, però les TPV, Comissions Obreres i UGT, que conformen la majoria sindical, no estan acudint perquè entenen que només es busca ara mateix dilatar la negociació. Des del CESIF demanen sensatesa i responsabilitat, Núria Moreno, a totes les parts.
1: El portaveu de CESIF d'Educació, José Seco, entén que el seu paper és acudir a eixes meses de treball per a tractar d'arribar a un acord i fa una crida a una negociació que estiga exempta, diu, d'estratègies polítiques.
2: Parece que es de sentido común de que si se trabaja un texto, quiero pensar que mejorado en esas reuniones, se nos proporcionará ya esa redacción final y cada organización decidirá qué opina y a partir de ahí, pues evidentemente, esperemos que se desencalle esto. Hay que pedir responsabilidad por todas las partes.
1: CESIF ha avançat que portarà a la Fiscalia els missatges d'odi en xarxes arran del seu suport a l'acord salarial, a més del fet que en la nit del diumenge no pogueren eixir de la conselleria per les protestes que hi havia al carrer. Rafael Cantó, president de CESIF.
3: Estamos recogiendo documentación. Todo lo que aparece en redes, de las citas personales que se hacen, si hay un delito, la Fiscalia debería perseguirlo de oficio.
1: El sindicat assegura que l'Estat, no sols el Consell, també té competències educatives i ha avançat mobilitzacions a partir de setembre en totes les comunitats autònomes. Exigeix, a més, un pla nacional d'equiparació salarial perquè tots els docents perceben el mateix sou.
0: Un informe de la plataforma de docents en lluita avala la viabilitat econòmica de les reivindicacions del professorat. L'estudi l'han elaborat a partir dels pressupostos de la Generalitat per enguany i indica que 1.705 milions d'euros sí podrien ser derivats a l'ensenyament públic. Amparo Piqueres.
4: Aseguren que fins i tot sense una reforma del sistema de finançament autonòmic, la Conselleria d'Educació disposa d'un marge econòmic significatiu que permetria avançar en la reducció de ràtios, la millora de les plantilles, el reforç de l'atenció a la diversitat i la recuperació retributiva dels docents. Escoltem a una de les portaveus.
5: Hem identificat tres fonts principals de finançament. La primera és l'increment de 450 milions d'euros que rep Educació en els pressupostos de 2026. La segona són els diners procedents dels descomptes aplicats al personal que ha secundat les jornades de vaga, i la tercera són els fons europeus pressupostats però infraexecutats. És a dir, uns recursos que la mateixa conselleria ja ha reconegut que poden mobilitzar-se amb més intensitat en els propers cursos.
4: La Conselleria d'Educació ha qüestionat aquest informe i assegura que les xifres presentades no reflecteixen un finançament real ni disponible. Segons l'administració, gran part dels recursos assenyalats ja estan compromesos per a cobrir pujades salarials, acords retributius i despeses de funcionament dels centres educatius.
0: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defensa la gestió que conselleria està fent de la vaga educativa indefinida. Assegura que Educació està treballant al màxim possible i demana als sindicats que deixen de banda qüestions que, per a Pérez Llorca, són polítiques.
6: Yo pienso que si dejamos al margen cuestiones políticas que algunos intentan aprovechar, se llegará a un entendimiento con bastante naturalidad. Si estamos todos de acuerdo en que tenemos que mejorar la educación, pues yo creo y debo pensar que tiene que ser fácil llegar a un entendimiento. Y por lo tanto, yo abogo a eso, a que nos centremos en lo importante, que dejemos las estrategias políticas, las estrategias electorales sindicales y que nos centremos de verdad en lo importante, que es la educación.
0: Venim parlant molt de l'educació pública, sí, però avui ho fem també de la concertada, el professorat de la concertada. Ha fet avui el primer de tres dies d'aturades i ha convocat concentracions per a les pròximes setmanes. Vicente Cabanes és el secretari autonòmic del sindicat FESIE a la comunitat. Vicente, bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada, Ramon.
0: Quina és la situació, Vicente, que travessa a dia d'avui l'educació concertada valenciana? Quina radiografia podem fer?
7: Doncs ara mateix existeix un bloqueig de negociació en la conselleria. Tenien pactats uns temes calendaritzats des del dia 9 de desembre, i aquesta és la data en la que encara no hem aplegat a cap acord. Són uns temes que són prou importants per a la millora de l'ensenyament concertat i de les condicions laborals dels docents i no docents que treballen als centres concertats.
0: Què és el que demaneu concretament, Vicente? Què és el que reivindiqueu?
7: Doncs mira, Ramon, ahir tenim el calendari que t'he dit signat el 9 de desembre, sí, per a encetar negociacions i acabar-les abans d'acabar aquest curs sobre un acord de jubilació parcial, sobre la millora de les plantilles dels nostres centres, encetant la negociació en els centres que estan més precaritzats, com són educació especial

0: formatius i per acabar en el mes de maig tenien que haver parlat ja de la millora d'una ordre que establís el pagament delegat a la Comunitat Valenciana que es va publicar en 2019 i que va multiplicar per 10 les demandes en matèria salarial en la Comunitat Valenciana en els centres concertats.
1: Què vos diu al respecte de tot això, Conselleria d'Educació?
0: Bueno, fins a divendres passat no havíem tingut cap resposta que millorara tot això. Havien tingut dues o tres reunions per a parlar de la jubilació parcial en un grup de treball, però que no avançaven res. De plantilles soles ens reunirem una volta per a parlar d'educació especial i vingueren sense cap proposta, però divendres passat ja veiem que portaven una proposta global d'acordar tots els temes que acabo d'esmentar. No donaven resposta a les necessitats que nosaltres entenem que han de donar, però han expressat una miqueta, o sembla que han expressat una miqueta de voluntat. Ens agradaria que això cristal·litzara en més negociacions i en més diàleg per a poder anar avançant i poder estar d'acord en aquests temes, que són molt importants, i així a plegar a l'estiu en això tot tancat i arreglat.
1: El d'avui, com dèiem, Vicente, ha sigut el primer dia d'aturades. Quin balanç feu d'esta primera jornada?
0: Doncs la veritat és que el balanç per a nosaltres és molt positiu. Tenim un seguiment prou important de les aturades en els centres que hem pogut visitar. Estem a l'espera de que es faciliten les dades oficials, però nosaltres estem prou contents del seguiment. Ha sigut prou important i confiem en que els companys i les companyes continuaran seguint o sumar-se més als aturs que venen el dia 10 i el dia 17. El dia 10, a més, estarà acompanyat d'una concentració en la porta d'Hisenda entre les 9 i mitja i les 10 i mitja de la Conselleria d'Hisenda, i el dia 17 hi haurà dues concentracions. Una pel matí de 9 i mitja a 10 i mitja a la porta de les Corts i una a les 6, de 6 a 7 de la vesprada, que n'hi haurà en cada província en Castelló, Alacant i a València.
1: Doncs n'estarem molt pendents de l'evolució de l'educació concertada valenciana. Estes són, a dia d'avui, les seues reivindicacions. La situació actual ens l'ha contada Vicente Cabanes, és el secretari autonòmic del sindicat FESIE a la comunitat. Gràcies, Vicente, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Ramon, per donar-nos veu. Gràcies.
1: Són ara les 7:30 de la vesprada. Continuen les compareixences a les Corts dels consellers i les conselleres per explicar les seues partides als pressupostos de la Generalitat d'enguany que eixiran previsiblement aprovats este pròxim estiu amb el vot a favor de PP i Vox. Esta vesprada ha sigut el torn per al vicepresident tercer i conseller de Territori i Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, qui ha destacat les inversions en infraestructures, sobretot a conseqüència de la Dana.
2: I vull traure pit, perquè puc fer-ho, en una execució efectiva del pressupost passat, que torna a garantir un esforç inversor important en esta conselleria, que suposa també una continuïtat a l'esforç que s'ha fet durant la Dana, d'eix esforç inversor.
1: A l'oposició, Partit Socialista i Compromís han tornat a mostrar la seva oposició total als comptes públics valencians, sobretot diuen per la possible incorporació d'eixe principi de prioritat nacional. L'època de sacrificis a Fort Almussafes ha acabat ja. Així de contundents es mostren avui des de la representació d'UGT a la factoria de la Ribera. El seu portaveu, José Luis Parra, reivindica les polítiques laborals que el sindicat ha exigit a l'empresa, la qual demana ara temps per a estudiar-les.
3: Bueno, desde la UGT de Ford lo tenemos muy claro. La etapa de sacrificios en Almussafes se ha terminado. Lo que queremos es incrementar nuestro poder adquisitivo. Además, queremos la cláusula de revisión salarial, no tocar ni un minuto la jornada actual y mejorar la conciliación familiar. La empresa nos ha pedido 2 semanas para hacer números y lo que le hemos dicho claramente es que la plantilla ha cumplido y ahora le toca cumplir a Ford.
1: El Ministeri de Transports ha remès avui a la Generalitat i a l'Ajuntament d'Alacant el conveni conjunt per al futur Parc Central de la capital alacantina. L'alcalde Lluís Barcalà afirma que els tècnics municipals es troben revisant ja ixe esborrany del conveni conjunt.
4: Vamos a volar para hacer una realidad, no solo el Parque Central, sino todo lo que tiene que ver con Variante Torrellano, con el futuro de toda la transformación del sur y del acceso ferroviario. Vamos a volar.
1: A Alacant ens quedem perquè la jutgessa que està investigant les presumptes irregularitats en l'adjudicació d'eixes vivendes de protecció oficial de les naus a la platja de Sant Joan ha admès avui la personació del sindicat CGT amb el Partit Socialista i Ciutadans. Ja són 3 les acusacions personades, Pepe Requena.
5: Así consta en una diligencia de ordenación de la jueza número 5 con fecha de ayer. Al igual que ocurrió con las otras 2 acusaciones populares, la magistratura

0: Estrada pidió al sindicato una fianza de 3.000 euros para admitir su personación. El sindicato ha precisado que cuando existen indicios de decisiones arbitrarias, tratos de favor o posibles actuaciones contrarias a derecho en el ámbito de lo público, la respuesta no puede ser el silencio ni la opacidad. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si se produjeron responsabilidades administrativas, políticas o penales. CGT ha añadido que actuará con rigor jurídico, respeto a la presunción de inocencia y máxima firmeza para que la investigación llegue hasta el final.
1: I l'Associació Valenciana d'Agricultors denuncia els primers atacs de flamencs als arrossars de l'Albufera de València, just després precisament de la inundació dels camps i la sembra. Encara que estos animals no es mengen les plantes, sí que xafen el terra, furguen amb el pic i trauen les arrels. Esports en directe amb Eduardo Esteve. Hola Edu, què tal?
2: Què tal, Ramon? Bona vesprada. Ara mateix i des de les 7 de la vesprada està jugant València Bàsquet el primer partit dels quarts de final de la Lliga ACB al Trotxa Arena davant el Bilbao Bàsquet. Estem a falta de 4 minuts per al descans i el resultat és d'empat, empat a 31 entre València Bàsquet i Bilbao. Pel que fa al València, novetats al mercat. Sergi López, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada. Ron Gurley està a Anglaterra per atendre diverses reunions de cara a la planificació de la pròxima temporada amb un nom damunt de la taula, el de Largi Ramazani, el futbolista propietat del Leeds, que ha agradat molt a Carlos Corberan i que ha sigut titular en pràcticament tots els partits de la segona part de la competició. És un dels objectius de cara a la pròxima temporada en propietat per al València. Va intentar, per tant, Ron Gurley tancar el fitxatge del belga.
2: Gràcies, Sergi. Al Villarreal, jornada carregada de treball per a Íñigo Pérez. Víctor Fran, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada. Jornada especialment intensa la que ha tingut en el dia d'avui Íñigo Pérez. Des d'ahir ja nou tècnic del Villarreal després de ser presentat per a les tres properes temporades. Aquest matí ha estat en la ciutat esportiva coneixent les instal·lacions en les que treballarà com a nou tècnic del conjunt groguet i també s'ha reunit amb Fernando Roig i el director esportiu Miguel Ángel Tena per tal de planificar el projecte de la pròxima temporada i també la pretemporada que aquest estiu disputarà el conjunt groguet.
2: Gràcies, Víctor. L'Elx firma en propietat a Buga Sangaré. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Buena vesprada. El Elche ha ejecutado la opción de compra por Buba Sangaré, algo más de 4 millones de euros, y le firma en propiedad, procedente de la Roma. Futbolista de 18 años, ilicitano, formado en las categorías inferiores del Levante, que ya ha jugado en la segunda vuelta a las órdenes de Eder Sarabia. Ahora tendrá que ser con un nuevo inquilino en el banquillo del Martínez Valero. Es el segundo fichaje, entre comillas, del Elche, porque el primero fue Gonzalo Villar. También se ejecutó la opción de compra por el Murcia.
2: Gràcies, Felipe. A l'Hèrcules tenim més països. David Esteve, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Continúan las despedidas en el Hércules. Si ayer fueron Carlos Mangada y Alberto Retuerta los que anunciaron su adiós y que no van a continuar porque el club no les ofrece la renovación, finalizan contrato el próximo 30 de junio, hoy ha sido el turno de Fede Vico y Antonio Aranda. Ninguno de los dos va a seguir en el Hércules 2026-2027. Además, Bolo y Monsalve, con contrato en vigor, tampoco cuentan.
2: I recordem, Ramon, que sí. Continua jugant València Bàsquet, el primer partit dels quarts de final de la Lliga ACB. El Lissema falta de 2 minuts per al final, va guanyant Bilbao, 31 per a València Bàsquet, 33 Bilbao al Roig Arena.
1: Partides de bàsquet que tenim ara mateix en directe al Roig Arena de València, efectivament. Gràcies, Edu.
2: Adeu.
1: I anem ja amb la informació de l'oratge. Les temperatures han quedat avui molt més frenades. 33 graus a Requena o 32 a Xàtiva, però el termòmetre tornarà a pujar bona cosa. Demà dijous podríem tornar a fregar o inclús a arribar als 40 graus de màxima en les hores centrals del dia. La bona notícia, insisteixen des de l'Agència Estatal de Meteorologia, la bona notícia és que divendres tornaran a baixar les temperatures i sembla que ahir ja sí per a més temps. El vent de cara a aquestes pròximes hores serà fluix i, per cert, no s'esperen precipitacions, sobretot les que hem tingut en la passada matinada a València i la seva àrea metropolitana, on una autèntica tromba d'aigua despertava a molts i a moltes en les últimes hores esta passada matinada. En principi són precipitacions que no tornaran a repetir-se. Així està la Comunitat Valenciana a 3 de juny de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió amb Rafa Latorre i tot el seu equip, que tornen ja per ací per la ràdio amb La Brújula. Una vesprada més ací a Onda Cero. Molt bona vesprada.
7: Mitjà de comunicació

0: es algún bombazo que pueda dar un vuelco a la campaña. De momento, en la primera semana se centró en lo social, respondió rápido Florentino. Ha lanzado ataques durante los últimos días desmentidos por la Junta Electoral. Por ejemplo, el acceso al censo electoral para enviar propaganda, información de la campaña, las propuestas que tendrían que haberle hecho llegar a la Junta Electoral para que la Junta Electoral lo enviara directamente a los socios. Lo que hizo Riquelme fue acusar a Florentino de utilizar el censo a su servicio, de utilizar el club a su servicio. Y es algo que desmintió después la Junta Electoral. Hoy Florentino lo que ha hecho es firmar ante notario una de las preocupaciones de Riquelme. Dice que el club no se vende y responde Florentino que mientras él esté tampoco.
1: He manifestado en el día de hoy ante notario, y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol, me comprometo a que el club sea siempre de sus socios y que seguiré trabajando para que el patrimonio económico del club sea asimismo siempre de sus socios.
0: Otra de las noticias del día en Oviedo, en la capital del Principado de Asturias, donde se ha fallado el galardón del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 para Leo Messi por su trayectoria, por sus logros, por sus triunfos. La carrera de un futbolista que llegó a España con 13 años y que se marchó del FC Barcelona después de haberlo ganado absolutamente todo. Campeón del mundo con Argentina, participará en este próximo Mundial. Solo 3 galardones de los premios Princesa han recaído en el mundo del fútbol. Para la selección de Brasil, para la selección española y este para Leo Messi. Son las 9 menos 10.
2: La brújula de Radio Estadio.
0: ¿Ha acabado el partido de Valencia, el playoff de la ACB, Paco?
3: No ha terminado.
4: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
5: Hola, ¿cómo están? Buena vesprada. Continuamos así, sintonía de Onda Cero, brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit con cada dia ara, per a conèixer ja la informació esportiva dels nostres equips hacia la comunitat valenciana. A una setmaneta de que arranque el Mundial amb els equips valencians pendents dels futbolistes que el van a jugar, que són un bon grapat, i en plena època de planificació de temporada i de pretemporada, així com de futurs projectes per als equips de la nostra Lliga. En el València, en un dia on se parla d'eixides, entre altres de futbolistes com Thierry Rendal, a Villarreal amb la intensa jornada que ha buscat avui Íñigo Pérez per tal de començar a posar-se el dia amb el que és el seu nou club després de ser presentat en el dia d'ahir. I en ells també amb la notícia de que l'equip frangivert es fa amb la propietat de Buba Sangaré, tot sense oblidar que tenim en marxa també play-offs d'ascens en diferents categories, especialment en segona divisió, amb el Castelló preparat per a rebre el proper dissabte la visita de l'Almeria, lluitant per estar la propera temporada com un equip més valencià en la primera divisió. Així que anem emissora per emissora a conèixer a última hora. Arrenquem, com sempre, per Onda Cero València, des de la capital del Túria. La última hora avui ens la porta Sergi López. Sergi, què tal? Bona vesprada.
6: Què tal? Bona vesprada. Ron Gurley ha posat rumb a Anglaterra per a tindre diverses reunions de cara a la planificació de la pròxima temporada. Una d'elles amb el Leeds United, reunió que té com a motiu la incorporació en propietat de l'Argi Ramazani. És una de les peticions de Carlos Corberán, un futbolista que, tot i arrencar sense minuts la temporada, ha acabat sent fonamental en este últim tram de curs i, per tant, és una de les peticions del tècnic valencianista. Anem a veure si es pot tancar aquest fitxatge, ja que recordar que ja té 2 nous futbolistes, a Ludi Engi i Justin De Haas, un pivot i un central. Són 2 dels reforços que ja arribaran al camp de Mestalla, pendents també del lateral dret. Amb l'interès ja conegut per Andrés García, l'altre dia els companys de Punt Esport desvelaven el nom de Thomas Meunier, el lateral dret de futbolista belga, que acaba contracte amb el Lille i que no té encara aquí per a la pròxima temporada i que estarà al Mundial amb la seva selecció. És un dels candidats a aquesta posició, per tant serien els 2 jugadors que reforçarien el lloc on més problemes està tenint el conjunt de Carlos Corberán, en un mercat també marcat per 2 futbolistes, Baptiste Santamaría i Dani Raba. Són 2 jugadors als que el València està buscant donar eixida en este mercat estival perquè no compten per al tècnic valencianista. També treballa el Levant a marxes, jo diria no forçades, però pràcticament per a començar a donar forma a la plantilla d'este pròxim curs i amb un nom damunt de la taula, tot i que el Mundial va fer que els temps no siguin tan ràpids com podrien ser en un inici. Tot apunta que Carlos Espí serà eixa venda que done la possibilitat al conjunt granota de poder buscar al mercat les peces que demana Luis Castro, pràcticament una per posició, de cara a reforçar l'equip i no patir tant la pròxima temporada per a tractar d'aconseguir la permanència.
5: Gràcies, Sergi. Sense cap mena de dubte, el nom de Carlos Espí serà un dels que anem a tindre aquest estiu sonant al llarg dels propers mesos.